cotxe. M'agouixa que ja fa, m'has anar a senyar. I a sent sigui l'un pot si xuc em va. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalença, patanissa, per la